0: 12:42 minuts. Estem així a Més d'un a Forba i Digna, en este dijous, en este 16 de juliol, i ja tenim així a Toni Ordinyana, com els havia dit abans, per a parlar dels Premis Literaris Ciutat de Gandia. Encara no s'entreguen, serà en el mes de novembre, però per a anar parlant i per a saber quins són els premiats, pues així tenim, com estava dient, a Toni Ordinyana. Toni, benvingut. Com sempre que el cridem, pensa així a parlar de cultura i de coses interessants. Bona vesprada.
1: Hola, molt bona vesprada i moltes gràcies per la vostra amable invitació, que sempre resulta un plaer en resoldre.
0: Pues el dimarts, si no recorde mal, va ser quan ho vau presentar en roda de premsa. I bueno, contamos, són, en este cas, són dos personalitats que contamos qui són, així que els oients ho sàpiguen.
1: Bueno, pues la veritat és que enguany els premis són persones d'una trajectòria, d'una solvència i d'un prestigi més que contrastat, perquè són escriptors que es troben ja en una època o en una fase de maduresa en la que bueno, pues la seua experiència literària s'ha reflectit en este cas en l'obra que ha resultat guanyadora, no? A veure, comencem, si els sembla bé, per el Premi de Narrativa, el Premi Joanot Martorell de Narrativa de Gandia, que enguany l'ha guanyat l'escriptor valencià que va néixer en Agullent i que viu entre Canals i Ontinyent. Enguany, com dic, el guanyador d'aquest premi és un escriptor de la terra. Val? Ell és escriptor i és professor i té una trajectòria literària de més de 3 dècades. S'ha consolidat com una de les veus més sòlides de la narrativa valenciana contemporània. La seva obra abraça tant la literatura per adults com la infantil i la juvenil. Està distingit amb alguns dels principals guardons de les lletres valencianes, entre els quals el Premi Samaruc, el Premi Vicent Silvestre de Narrativa Infantil en 2 ocasions, el Premi Bancaixa de Narrativa Juvenil, el Premi Enric Valor i el Premi València Alfons el Magnànim de Narrativa. I la seva novel·la, La llegenda de l'Amulet de Jade, va ser seleccionada als White Ravens, el prestigiós catàleg internacional de la International Juvedit Bibliothek de Múnich.
0: D'Alemanya, clar.
1: Sí, sí. Per tant, és algú ja amb molta trajectòria i molta experiència.
0: Molt de bagatge, perquè, com estaves dient, el currículum que té és extens, els premis que té, que li han donat al llarg de la seva trajectòria, i l'obra és l'obra per la que ha sigut premiat és el... Ho tenia per així.
1: Distreta Solitud, exacte, és el títol, exacte, de la novel·la.
0: El tenia per ahí, exacte, Distreta Solitud, que és una història d'amor impossible. Si vols, contamos un poquet de què va el llibre, de què va la història.
1: Sí, la veritat és que és una obra en la que van coincidir tots els membres del jurat, en el que té un bon fer literari i una forma d'abordar la novel·la original, perquè és una relació epistolar. Distreta Solitud narra la relació entre Fernando Martínez Ferri, un comerciant de taronges valencià establert entre Colònia i Lisboa, i Pepita Guillem, una jove d'una família benestant i profundament catòlica d'un poble d'ací de València. Els dos volen construir una vida junts, però el matrimoni religiós anterior de Fernando amb una alemanya converteix el seu amor en una lluita contra la burocràcia eclesiàstica. Està construïda a partir de les cartes que Fernando escriu a Pepita entre 1945 i 1958, i la novel·la segueix 13 anys d'espera, de renúncies i esperances frustrades. Mentre ell recorre una Europa marcada per la guerra i la postguerra, entre negocis, espies i viatges de Lisboa a Alemanya i als Estats Units, ella roman atrapada en una societat dominada per la moral catòlica, la vigilància familiar i les convencions del franquisme. És una novel·la que té un final almenys optimista i esperançador, i que està construïda de forma magnífica per un escriptor que, com dic, mostra el seu ofici literari en tota l'obra i que ha fet que siga reconegut pels membres del jurat amb este important guardó de la nostra ciutat.
0: Pues la veritat és que és una història prou entretinguda, perquè és una història de l'època del franquisme, per dir-ho d'alguna manera, i ja veiem que és una història prou entretinguda, d'aquesta època que estaven ahí, que sí, que no, que podem estar junts, que no, amunt i avall. I...
1: Sí, sí, a més d'estar molt ben...
0: La típica història que s'ha vist moltes vegades, en aquesta època.
1: A més d'estar molt ben construïda literàriament, sí, a base d'una relació epistolar, la novel·la es converteix en una radiografia molt clara d'una època en què les institucions i el poder... dominaven la forma de viure de les persones, i la lluita contra aquestes institucions que tenien pràcticament un poder absolut és una batalla que s'observa i s'entén pràcticament al llarg de tota la novel·la, que com dic, tot i ser de l'època en la que estem parlant, bueno, pues al final jo convide, quan estiga la novel·la publicada i editada, exacte, que serà més avant, a que tot el món la llegeixi i disfruta d'esta història d'amor.
0: Evidentment, tot això es presenta ara per a que els doni temps a poder publicar-les, no, Toni?
1: Efectivament.
0: Per a que els doni temps, perquè, clar, els premis sempre, com estàvem comentant abans, es donen en novembre, quan és la tardor literària, però per a que vagin puguen traure-ho, pues, sempre es donen, es comentem abans i els traguem abans. I ara anem amb l'altre, que és el Premi Ausiàs Marc de Poesia de Gandia. On recau?
1: Bueno, enguany el premi ha anat a parar a Barcelona. Cal recalcar el prestigi del nostre Premi Ausiàs Marc de Poesia de Gandia, que és el premi, jo crec que més reconegut i amb més valor i amb més prestigi de pràcticament tot el nostre àmbit de parla, i que ja té, anem per la 64 edició, i que no és
0: qualsevol cosa.
1: No és qualsevol cosa, per dir-ho d'aquesta manera. Enguany l'obra premiada rep el títol de País Natal, i és una obra inèdita d'un poeta també que està en la plenitud de la seva obra, que és un poeta experimentat, i que ell és Josep Maria Folquet. En aquest cas, ell és de Barcelona, va néixer en 1948, va publicar dos llibres de poemes al final de la dècada dels 70, Perillós arriba i Platges de temps, i un altre de Plata pur, el 2007. Des de 2016 s'ha prodigat més, ha tornat a escriure amb quatre llibres: Morir com un riu, Natura d'infinit, Ample vol de la nit i Domini fosc, que li han valgut tres premis importantíssims de poesia: el Miquel de Palol, el Carles Riba i el Pare Colom. Ara s'afegeix aquest País Natal, Premi Ausiàs Marc de Poesia de Gandia de 2026.
0: Un altre premi més que Josep Maria Folquet, pues, tindrà en aquest currículum dels premis que té, que no són pocs, i pues, l'autor és, en aquest cas, no és valencià, però també tenim que... Pues donar a obrir aquest ventall també per als autors de fora de
1: sí,
0: València,
1: sí,
0: evidentment.
1: I s'ha de destacar per als amants de la poesia,
0: correcte,
1: que és una obra complexa,
0: sí,
1: és una obra dura, és una obra densa, però és una obra d'un valor poètic indiscutible. A País Natal, un llarg poemari discursiu distribuït en 12 cants, l'autor té el coratge i la valentia de conjugar els seus orígens familiars i oferir-ne un retrat inclusiu i implacable, que té molt de generacional i també de col·lectiu, i que es noteix de lligam explícits amb una vella veta poètica que va des de Dante a Shakespeare o Vignoli o Robert Lowell, passant per Baudelaire i Eliot, entre altres. I les reflexions sobre la memòria i sobre la llengua que aporta este poemari contribueixen a contemplar també una radiografia clara, lúcida, d'un present que en molt bona mesura està fet d'agonia, de descomposició i de derrota. Com dic, no és un poemari fàcil, ni distret ni amè, però és un poemari que aporta una qualitat poètica i un bon fer poètic indiscutible.
0: Pues la veritat és que ja sabem quins són els premiats. Digues.
1: Ah, vale. Bueno, tenim un altre premi, que és el tercer dels premis. Tenim l'Ausias Mar de Poesia, tenim el Joan Martorell de Narrativa.
0: Vale.
1: I tenim també el Premi a la Trajectòria Literària, que enguany també té un personatge
0: d'una
1: trajectòria indiscutible i merescuda. I enguany, bueno, pues la veritat és que jo crec que tots els valencians poden estar contents, perquè enguany el premi Joan Ruiz de Corella a la trajectòria política el rebrà Joan Francesc Mira, i és de veres que jo crec que tot el món
0: sabem qui és.
1: És un escriptor que ja té una edat també, va néixer en 1979, però és escritor, i no sols escritor, és antropòleg, és sociòleg, és helenista, és traductor, i està considerat una de les figures més importants de la cultura valenciana contemporània. Va estudiar filosofia a Roma i a la Universitat de València, i es doctorà en 1971, i també ha sigut catedràtic de grec i investigador en antropologia social. Ha estat a París, a la Universitat de Princeton, i va, entre altres coses, va fundar el Museu Valencià d'Etnologia, i la seva obra pues combina no només la novel·la, sinó també l'assaig, l'antropologia, la traducció dels clàssics, i ha tingut una grandíssima influència en el pensament sobre la identitat valenciana i la literatura catalana contemporània. És un personatge que podríem dir és un intel·lectual indiscutible que viu així en la comunitat valenciana, i que és mereixedor indiscutible d'este premi. La seva producció literària és immensa, crec que té vora 30 obres publicades, té a banda traduccions, i després té quasi tants reconeixements i premis com obres publicades. I per tant, si no passa res i la salut acompanya, pues tindrem la sort que el dia 20 de novembre, en l'acte d'entrega dels Premis Literaris Ciutat de Gandia, pues ens acompanyi i vinga a la nostra ciutat a rebre este reconegut reconeixement i este premi a la seva trajectòria, com dic, més que indiscutible, per dir-ho d'alguna forma.
0: Pues com estava dient Toni, l'entrega d'aquests premis serà el tancament de la tardor literària, com sempre, i serà el pròxim 20 de novembre. Falten encara 4 mesos, però per anar obrint boca i per a que la gent anara coneguent-ho, pues hem fet avui amb Toni Ordinyana des de l'IMAP, per a que ens comentara els premis. I bueno, alguna cosa també que vulguis afegir ja per a concloure l'entrevista?
1: Bueno, pues dir-lo simplement que estem preparant ja la programació de Tardor Literària, que és un festival literari que ja tots coneixeu, amb molta il·lusió, en el que vindran pues també reconeguts autors.
0: Vindràs a comentar-ho, com sempre.
1: I que bueno, estem treballant en eixa il·lusió. Mentrestant, en relació als premis, com dius tu, ara s'enceta un procés que és el de la edició i la preparació dels manuscrits per a la publicació. Els llibres estaran editats, impresos i publicats en el mes de novembre. Es presentaran per l'editorial a Barcelona, i els presentarem així també, i evidentment el dia de l'acte d'entrega de premis els llibres estaran disponibles a disposició de tots i totes les persones que tinguin gust i vulguin conèixer les obres guardonades i els autors guardonats en guany.
0: Pues Toni Ordinyana, des de la biblioteca, des de l'IMAP, com sempre, moltes gràcies per vindre, i quan tingueu la programació de la tardor literària i tornem a pegar un toc i ben si mos ho parles, vale? Moltes gràcies.
1: Moltes gràcies a vosaltres.
2: Más de uno. ¿Sabes qué es Agenda 365? En agenda365.es tienes la agenda más completa y actualizada a tu disposición. Cartelera de cine, música, teatro, exposiciones.
3: Tú eliges.
2: Agenda Kids, guía de restaurantes, eventos en streaming y momentos inolvidables. Consulta toda la información de la comarca de la Safor a través de nuestro completo buscador o selecciona un lugar para ver su programación completa.
3: Todo
2: a solo un clic de distancia. Entra en agenda365.es y no te pierdas nada.
3: Y no te pierdas nada.
4: En la calle Formentera número 3 de la playa de Gandía nos vas a encontrar. Somos Tasca Manduca. Te ofrecemos un sitio acogedor, fresquito, con un excelente trato y a un precio competitivo. Los arroces y platos tradicionales de la cocina valenciana son nuestra especialidad. Tasca Manduca posee además una amplia carta sin gluten y está abierto todo el año. Tasca Manduca. Teléfono de reservas 96-284-0837.
5: ¿Te gustaría pasar momentos inolvidables con tus amigos y colegas en un lugar preparado para ello?
4: Pues nos vas a encontrar en Denia. Somos Dorian Gray Iris Teatre Pub y disponemos de un local de 500 metros cuadrados con dos salas. En la sala Dorian te ofrecemos conciertos en directo y en la sala Gray los mejores DJs.
5: Además tenemos terraza con dos plantas y con coctelera abierta de jueves a domingo y en las vísperas de fiestas, con tardeo a partir de las 18 horas. Tu lugar de moda, Dorian Gray Iris Teatre Pub, en la calle Lamar 14, en Denia. Entrada libre.
6: ¿Buscas el mejor precio del mercado en compraventa de oro y joyas? Trisema Joyeros. Pasaje Brumel, esquina La Delicada de Gandía.
7: Reconectar amb el comerç depèn de tu. Ara ho pots fer a jocompreoliva.es, el nou aparador virtual en el que podràs reservar productes i trobar ofertes a qualsevol hora sense moure de casa. A més, estaràs donant suport al nostre comerç. Segueix-nos a les xarxes socials de Jo Compre a Oliva. Ara, més que mai, compra al comerç local. Regidoria de Comerç, Mercats i Consum. Ajuntament d'Oliva. Col·labora Associació de Comerciants d'Oliva.
4: En La Palmera encontrarás un lugar de confianza y una magnífica relación calidad-precio. Estamos en Avenida del Nord número 6, al final de la playa de Gandía. Y nuestro teléfono es el 96-284-6486. Restaurante La Palmera. Muchos años de experiencia a tu servicio.
2: Más de uno.
8: Es la una, mediodía en Canarias.
9: Noticias en Onda Cero.
8: Buenas tardes. En la Audiencia Nacional sigue hasta ahora la declaración del director adjunto operativo de la Guardia Civil, comparecencia de Manuel Llamas, que se está alargando más de lo previsto, por lo que el juez Pedraz ha decidido aplazar hasta este viernes la declaración de la directora general de la Guardia Civil, Mercedes Rodríguez. Audiencia, Miguel Rodríguez.
10: La directora general de la Guardia Civil, acusada de prevaricación y obstrucción a la justicia, declarará finalmente mañana a las 10:15 y no hoy. El juez Pedraz aplaza su declaración porque su número 2, el director adjunto operativo Manuel Llamas, que entró antes y está también imputado, se está extendiendo demasiado respondiendo a la fiscal. Aunque la directora fue quien se reunió con Leire, Manuel Llamas, el DAO, fue el encargado de abrir estos expedientes por filtraciones a los agentes de la UCO que investigaban corrupción en el gobierno. Expedientes que, a criterio de la fiscal, buscaron amedrentar a los agentes y disuadirlo de seguir investigando. Manuel Llamas está respondiendo ante la fiscal por estos expedientes y parece que va para largo.
8: La directora de la Guardia Civil, Mercedes González, por tanto, declarará mañana viernes. El gobierno espera que la ley de amnistía se aplique lo antes posible, una vez que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha dicho que la norma no contraviene las leyes comunitarias en materia de antiterrorismo ni perjudica los intereses financieros de la Unión. Félix Bolaños es el ministro de Justicia.
11: Tras esta sentencia europea, el horizonte queda ya despejado para la plena aplicación de la ley. Es cierto que la amnistía ha desplegado sus efectos ya sobre casi 400 personas. desde activistas y manifestantes hasta fuerzas y cuerpos de seguridad. Pero solo se habrá cumplido plenamente la ley, tal y como la aprobaron las Cortes Generales, cuando se aplique también a los líderes políticos que impulsaron el proceso independentista.
8: Desde el PSOE consideran también que la decisión del Tribunal de Justicia de la Unión Europea es una muy buena noticia para España, que desmonta, dice, el relato de la derecha. Desde el Partido Popular recuerdan que el fallo es un paso más de un largo proceso judicial que no examina ni la constitucionalidad de la amnistía ni su oportunidad política. Miguel Tellado es el secretario general de los Populares.
3: Eran cuestiones prejudiciales que habían planteado tribunales españoles al dudar del encaje de la amnistía en algunos aspectos del derecho europeo. El TJUE se limita a responder únicamente a esas dudas, ni más ni menos. Ni entra en el fondo del asunto, ni por supuesto enjuicia los gravísimos hechos que amnistió Sánchez a cambio de 7 votos.
8: Les contamos también que el desequilibrio en el mercado del alquiler sigue creciendo. En el segundo trimestre del año el número de viviendas anunciadas ha caído en 23.000, mientras que el interés por cada anuncio sube casi un 5%. Fabio Márquez.
12: De media, cada vivienda ofertada recibe en apenas 10 días 143 solicitudes según el Observatorio de Alquiler, muy lejos de la zona de equilibrio que serían 15 interesados por cada anuncio. Crece la demanda mientras la oferta sigue reduciéndose, con 23.000 viviendas menos en el mercado que entre abril y junio del año pasado. Las zonas más asequibles son Zamora, Ciudad Real y Teruel, como la ciudad más barata para vivir de alquiler, con un precio de media de 558 euros. Por el contrario, Barcelona, Madrid y Baleares se sitúan en el podio de encarecimiento, en torno a 1.600 euros el mes de alquiler.
8: Sepan además que la central nuclear de Almaraz tiene el visto bueno del Consejo de Seguridad Nuclear para seguir operando hasta 2030, tal y como habían solicitado sus propietarios. Ahora será el gobierno el que decida. En el plazo de 2 meses deberá decidir si acepta esa petición o no. Y la empresa de telecomunicaciones Digi se ha estrenado hoy en bolsa a un precio de 6 euros por acción, lo que supone una revalorización del 7% respecto al precio de salida. Y en Pontevedra, la Guardia Civil ha logrado identificar a 2 hombres que crearon y difundieron por internet imágenes elaboradas con inteligencia artificial en las que 22 mujeres de la provincia aparecían desnudas. Redacción en Galicia, Pilar Ozores.
13: Tras múltiples denuncias de mujeres, la Guardia Civil investiga a un hombre de 29 años como presunto autor de un delito contra la integridad moral y ha identificado a otro varón de 35 como presunto autor del material manipulado. El equipo de investigación de la Unidad Orgánica de la Policía Judicial de la Comandancia de Pontevedra esclarece así este caso en el que se emplearon aplicaciones de inteligencia artificial que son capaces de crear este tipo de imágenes a través de fotos sacadas de perfiles de redes sociales.
8: Y hasta ahora seguimos muy pendientes de los incendios que un día más afectan a nuestro país. En Aragón, en las últimas horas se han declarado 2 en el Pirineo, aunque el que más preocupa es el declarado en la comarca de las 5 Villas, en Zaragoza. El fuego ha obligado a desalojar 5 pueblos y ha alcanzado ya 10 viviendas del núcleo urbano de Asín. Roberto Bermúdez de Castro es el consejero de Emergencias de Aragón.
14: Donde bomberos de la brigada de Infoar, de la UME y la Diputación Provincial de Zaragoza han sido sacados por el fuego. Han tenido que salir rápidamente porque el fuego les llegaba. Incluso algunos de sus vehículos tienen daños importantes por carga térmica, es decir, porque el fuego les ha tocado. Y tenemos ahí 10 viviendas afectadas por fuego, 3 de ellas más afectadas y una de ellas gravemente afectadas con fuego en su interior y con graves daños.
8: El peligro de incendios forestales que continúa este jueves en niveles extremos o muy altos en gran parte del país y podría aumentar en los próximos días por la formación de tormentas secas en áreas montañosas, según la EMED, que advierte además de que las altas temperaturas nos acompañarán al menos hasta el próximo miércoles. Es todo, más noticias en Onda Cero a partir de las 2, la 1 en Canarias. En